0: Les dejamos ahora con la información más próxima.
1: Radio Cinc Tot Notícies. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
2: Bon dia a tots, com esteu? Són les 9 i 5 minuts d'aquest diumenge 4 d'octubre. Fem en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les Illes. Pablo Hernández és el control tècnic. Vos saluda, Inés Candell. Abans de res, volem conèixer la previsió del temps per avui. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urias, bon dia.
3: Bon dia. Durant el matí, les pluges tendiran a remetre a les Balears, quedant el cel amb intervals de núvols, i a la tarda podrien donar-se alguns ruixats dispersos, especialment de la meitat nord de Mallorca i a l'illa de Menorca, ocasionalment acompanyades de tempesta. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes, amb pocs canvis o en ascens, s'esperen màximes de 29 graus a Palma, 28 a Eivissa, 27 a Maó i Formentera. Durant els pròxims dies, la inestabilitat tendirà a perdre una mica de força. A partir del dimecres, podria tornar a intensificar-se en general les temperatures amb pocs canvis, però podrien començar a baixar a partir del dimecres i més cap al dijous. Pel que fa al vent, avui bufarà entre fluix i moderat de component est, tendint a bufar de component sud a la tarda. És una informació d'AEMET.
2: Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 22 graus a Palma i a Eivissa, 25 a Mó i 24 a Formentera. 7.000 persones, segons els convocants, i 3.000, segons la Policia Nacional, van recórrer ahir els carrers de Palma sota el lema «Facem de l'habitatge un dret». La següent passa, asseguren, és la vaga general. La protesta convocada pel Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d'Habitatge de Palma i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca va transcórrer sense incidències poc abans de les 12:30 des de la plaça d'Espanya fins a la delegació del govern. Entre els assistents es feu palès del malestar que hi ha a les Balears entorn a l'habitatge.
4: Que la gent jove s'hagi aixecat, això és una meravella.
5: Pues nos movemos, o estoy aquí por mi hija, por mis amigos que no pueden optar a una casa, por mis familiares. Y porque ahora decir basta ya.
6: ¿En qué país? En Alemania no pasa esas cosas. Tienen su protección de 10%, su vida máxima.
7: Me voy a ir de un piso vivite a pagar 1.500, 2.000 euros que no puedo pagar. ¿Cómo se vive de esa manera?
8: Es hora d'aixecar-nos una mica i veure, i almenys aquí se deia que la gent jove no participava, però es veu que aquí la gent jove són els primers que ens estan donant exemple a nosaltres.
2: Des de les tres organitzacions aposten per continuar reclamant mesures, escoltant els seus portaveus, Òscar Martínez, Àngela Pons i Miquel Duran.
9: El veritable problema que existeix és la manca de voluntat política per solucionar aquests problemes, i per aquests motius, des del nostre punt de vista, s'obre claríssimament l'escenari d'una vaga general per l'habitatge.
10: La gent ha de començar a sortir del carrer, no només per vivenda, per educació, per sanitat, per tots els drets que ens estan llevant.
11: I el que hem d'aconseguir és canalitzar aquesta força cap a una organització de classe que ni se desdibuixi ni se perdi la força que ara mateix tenim, que hem aconseguit mobilitzar.
2: Ja el cap vespre de dissabte fou el torn de Menorca. Centenars de persones, tant a Mó com a Ciutadella, sortiren també al carrer per demanar als polítics que trobin una solució als preus elevats del lloguer. Qui va pronunciar-se precisament sobre el problema de l'habitatge també fou la presidenta del Congrés, qui presidia el Consell Polític del PSI-PSOE a Palma, que aprovà precisament aquest dissabte el document de proposta política per, diuen, tornar a governar les illes. Francina Armengol acusà Amarga Proens de dir mentides i d'estar entregada al fons voltors. Escoltam a la secretària general.
12: De les darreres nostres mesures varen comprar 89 pisos a Metrofacesa per donar-los als ciutadans i ciutadanes de Palma en lloguer social. Com comença la legislatura la senyora Proens? Atura aquella iniciativa i la torna enrere perquè se la quedi un fons voltor. I ahir va determinar exactament la seva actitud. Ha estat, està i estarà sempre entregada en els fons voltor. Aquesta és la realitat.
2: Armengol demanà mobilització als socialistes de cara a les eleccions autonòmiques i municipals, qui, per cert, s'uní posteriorment amb la resta de partit a la mobilització de Palma. Que, per cert, parlant d'habitatge, la mallorquina Maria Salom és la senadora que acumula més propietats de la Cambra Alta. Els senadors acumulen un patrimoni patrimoni immobiliari de 529 cases i gairebé el 60% té més d'un habitatge. Així consten les declaracions de béns patrimonials i rendes que presenten els senadors en recollir la seva acta com a parlamentaris. Salom té fins a 10 habitatges, 8 locals i 20 places d'aparcament a Mallorca. La senadora va declarar a l'inici de la legislatura una renda de 22.932 euros per lloguers. Desglossant aquestes xifres per grups parlamentaris, els populars són els que més immobles acumulen, seguits del Partit Socialista. En plana de tribunals, vos contam que hi ha presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut per la violenta agressió a tres joves a Inca que van ser segrestats la nit del 24 al 25 de setembre per un presumpte just de comptes per drogues. Presó provisional també per un home acusat de robar en una desena de restaurants i botigues de Palma. I en plena de successos, la Policia Nacional ha detingut una dona per suposadament prendre foc la moto de la seva exparella a Palma. Que, per cert, parlant de motocicletes, ja han entrat en vigor les noves normes de circulació que els afecten especialment a ells.
13: Sempre duc sabata tancada i, bueno, ara estic esperant que m'informi un poquet del tema dels guants, i, però m'apareix que és per fora vila, no? Exacte. Però, bueno, de tota manera ja te compraré. Per seguretat.
14: Sí, per seguretat, per no fer-me mal. Ja he vist altres exemples que te fas unes lesions importants i és necessari guant, casco i sabates.
2: Ho acabeu d'escoltar, els motoristes i els seus passatgers hauran de dur calçat tancat que cobreixi tot el peu per circular per qualsevol via, i a les vies interurbanes precisament hauran de dur guants. Rafael Canyelles és el president de la Federació Balear de Motociclisme.
15: Arribem una miqueta tard, vull dir, són coses que ja estan posades des del mateix usuari, ja ho empleen.
2: Els cascos hauran d'estar homologats, també l'hauran de dur els usuaris de patinets i bicicletes. De fet, també una de les principals novetats pels ciclistes és que passaran a circular preferentment pel centre del carril. En autopistes i autovies, quan hi hagi retencions, tots els vehicles hauran de deixar un espai central lliure pel pas de la policia i els serveis d'emergències, l'anomenat carril d'emergència. En general, també s'eliminen les exempcions a l'ús del cinturó de seguretat. I els esports del Real Mallorca, molt pendent avui del temps. El fort temporal de Catalunya posa en dubte la disputa avui vespre del duel entre el Girona i els vermells de Montilivi. Estarem ben pendents. Rafael Nadal, més coses descarta ara per ara. L'entrenador professional assegura que té altres coses que l'ocupen més.
16: Abierto siempre a poder echar un cable a quien me lo pida, pero tengo dos niños pequeños, tengo muchas otras cosas en mi vida a día de hoy que me ocupan el día a día de manera tal, y no creo que mi vida actual me permita poder ser, imaginarme ser entrenador de la manera que requiere ser un buen entrenador y dedicarte de manera profesional a atender a un jugador profesional como se merece, ¿no? Entonces no está para nada en mi cabeza ahora mismo. No sé, dentro de 5 años lo que puede pasar.
2: Són declaracions en el desaniversari de la Rafa Nadal Academy, una cita on es disputà el Rafa Nadal Slam, on el Team Nadal guanyà per 4-3 el Team Murray. Que hi continuem parlant de tennis, perquè Jaume Munà ha guanyat avui el francès Jacquet per 6-4, 6-2, tot un partit en el Santanyiner. No ha tingut grans dificultats i amb la qual aquesta victòria l'assegura passar a les semifinals del torneig. En bàsquet, l'Azul Marino Mallorca Palma va aconseguir aquest dissabte un triomf històric en la seva estrena a la Lliga Femenina Endesa contra el València Bàsquet. El tècnic és Alberto Antuña.
17: Ganar como hemos ganado a un club de la entidad y como Valencia Bàsquet, yo creo que, bueno, un día perfecto, feliz, muy feliz, y ahora a descansar y a pensar en Girona.
2: Sí, avui en motociclisme, el pilot mallorquí Zan Guevara sortirà aquest diumenge de la primera posició del Gran Premi de Japó de Moto2. I en ciclisme, males notícies per Mavi Garcia, qui va haver d'abandonar ahir el Campionat d'Europa de Ciclisme a Eslovènia després d'una carrera molt exigent. I avui a la cultura parlem del cicle coral d'Eivissa Canta. Call it magic. La peixateria acull avui el segon concert del cicle, una iniciativa per donar protagonisme a les formacions corals i apropar la música coral a la ciutadania. I seran el cor de l'Esplai Camp Ventosa, Voices United i el cor de Veus Joves. L'entrada és gratuïta i es cantaran peces com la que sentiu de fons de Coldplay. Això ha estat tot per ara. Nosaltres tornem amb més informació. L'1:30 aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Que passeu molt bon diumenge. Bon dia.